Grischun sonor, quai l'emissiun de cant e musica romancia. Ja son Corsin Tour, i anterior dirigent del Circle Musical de la Surselva.